0: Un tumpi, un sultan de terra, la fa fer un camp de guerra.
1: N'avançant com un xixi, la fa fer a set furtim, per me dentro i soldarí, comandada al fratellí.